0: Eléctrico. Descubre su increíble oferta en Jeep.es.
1: Autoventa Manacor, tu concesionario oficial Jeep en el polígono de Manacor.
2: Uepa! Atenció! Rebaixes d'altre temps a mobles Can Barato. Sofàs, matalassos i mobles actuals a preus d'altre temps. T'estalviaràs un munt de pessetes. Rotonda Son Sardina, enfront de CTV.

0: El 5 de agosto, el Ciudad de Palma frente al Paris Saint-Germain, nada menos, en Somos. En el Mallorca, reestructuración de la entidad. Albert Salas es nuevo director de asuntos corporativos. En el mercado, el Mallorca va a insistir por Josep Sardà. El Andorra pide 3 millones, el Mallorca ofrece 1. Veremos si hay acercamiento de posturas, a la espera también de que se consume el traspaso de Samu Costa al Al-Nassr. Por cierto, su estrella del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, ya descansa en Mallorca de vacaciones y podría entrar en Son Bibiloni, como hace cada año. Allá ha estado entrenando también Grealish y también ha estado entrenando el San Andreu. Hoy vamos a hablar con el nuevo delantero del San Andreu, el mallorquín Jaume Tovar, después de su salida del Atlético Baleares. Todo ello a partir de las 3 y 25.
1: Licors Mollà. Artesania, família i qualitat des de 1890. Sempre al costat de les nostres tradicions.
2: Patrocina este espacio.
3: Y a las 12 y 22 minutos de la mañana seguimos poniendo en valor lo nuestro, porque conocer Mallorca también es conocer sus tradiciones, sus costumbres y esas pequeñas historias que forman parte de nuestra identidad. Para descubrirlas, como cada semana, saludamos ya a Sebastián Rosé, que hoy nos trae una nueva pincelada de cultura y tradición mallorquina con las actividades del mes de agosto. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Encantados de tenerte con nosotros.
4: Pues yo encantado de estar con vosotros y además este mes de vacaciones, que es el mes que empezamos a todos los efectos, de que la gente se va a la playa, la gente se distreu, la gente, como aquel que dice el mes de agosto, no existeix más que por diversión. Uh-huh. Y por tal cosa, somos un sant molt tradicional en aquest mes de agosto. Sant Llorenç, Sant Roc, Sant Bernat, Sant Bartomeu, Sant Agustí i Sant Joan de Gollat són els sants més importants que tenim en aquest mes d'agost. I per tal cosa, els podem anar disfrutant i els tindrem un poc desglosant ara a tots els efectes de lo que serà. Però tenim la primera activitat propi, que és dia 1 d'agost, que és recordar aquesta nit de dia 1 d'agost de la marxa de la 52 edició de la marxa d'Esgüell a Llucapeu. La sortida serà aquí a la plaça d'Esgüell a les 11 de la vespre i a les 4 de la matinada, dia 2, d'Ardinca. Aquest any el grup Güell ha tingut una gran cosa i una gran idea i està previst que puguin participar en marxaires amb molta mobilitat reduïda a tots els efectes de poder dir he anat a Lluc, com aquell que diu, a peu o amb reducció. Després tenim que dia 2, i això ja es diu menja, que és la Mare de Déu dels Àngels, que és la patrona de Pollença, batalla entre corsaris, turcs i cristians. És la gran festa de Pollença. Tot comença a les 5 del matí, Sofia,
3: sí,
4: amb una tradicional alborada. I celebrem el simulacre de la batalla que l'any 1550 alliberaren els pollencins contra corsaris i les tropes turques, comandades per el pirat Dragut, el pirata famós aquest Dragut, que demà serà la batalla. En Joan Mas va ser l'heroi pollencí, que amb el seu crit Mare de Déu dels Àngels assistiu-nos, Pollenciu del Salvós, que els pirates ja són aquí i tot comença amb una bona batalla i no hi falta res perquè et peguen cada suada que és massa. Després, recordant el que són les festes dins el mes d'Andratx, Andratx, aquest mes de maig, a mes d'agost vull dir, Andratx ha recuperat la festa de les Madones, que rememora la victòria de dia d'Or de Gorda 1578 en sort d'endritxols i endritxoles, sobretot l'inversor turc també. Es representa el personatge històric de l'honorable senyor don Rafael Joan de Sant Corso i set germanes Bonaventura, el capità pirata dels otomans, el turc Adrián Dan Barbarrute, i avui és la representació per tot el poble en la recoïda de totes les madones i tot el poble hi perteneix i amb un ase passegen aquesta gent a tots els defectes, això. Dia 10 anirem ara enumerant el que són les festes que mos deixa aquest mes d'agost perquè la gent hi pugui participar, ja que no parlarem cada setmana, sinó que la gent vagi prenent nota a tots els defectes de poder participar. Dia 10, a Sant Llorenç. No deixeu de mirar en el cel per veure les llàgrimes del sant. Si voleu tenir més informació, heu de contactar amb l'Observatori de Costitx per tenir una informació concreta i veure aquestes llàgrimes de Sant Llorenç així com caven des del cel. es festa de Sant Llorenç, es corca Sant Llorenç d'Esquerdassà i a Sobo també. I després dia 12, el gran dia, Sofia.
3: El gran dia.
4: El día del eclipse solar.
3: Que llevamos hablando del eclipse solar por lo menos 2 años.
4: Sí, pues andamos hablando tanto que es el gran día, día 12, es el gran día. Y después nos trobamos que ya día 15, que es la Asunción de María, Mare de Déu d'agost, o Mare de Déu morta o dormida. Son moltes temples a on es posen la Mare de Déu. I a Palma hi ha 13 parròquies que mostren llistes de la Verge Maria Dormida, destacant les parròquies de Sant Jaume, Sant Miquel, Santa Creu, Sant Francesc, Sant Nicolau i sobretot a la catedral, a la Seu. És impressionant el llit de la Mare de Déu dormida i morta a dins d'aquest habitacle. Després hi ha molts de pobles que també els celebren, a Inca, a Manacor, a Sineu, per tots els pobles de Mallorca importants també celebren la Mare de Déu morta o dormida a dins d'aquesta imatge. Després tenim Cristina, vull dir Sofia, festes tradicionals del mes d'agost, que són unes festes que són neofestes, són coses rares que han contit. I diuen, per exemple, a Campos, festa de la panxa roja, a Consell, festa de la capta, a Falanís, la penya del Corso que monta un Cristo quan té la gran festa.
3: Perdona,
4: a Sant Joan, el dimoni...
3: No te quiero despedir, Sebastián, no te quiero despedir ya, pero con todo el dolor de mi corazón nos vamos a tener que ir ya a publicidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos.
4: Bueno, me han dicho 8 minutos, hemos estado 3.
3: Muchas gracias, Sebastián.
4: Bueno, y de allá a la mar de agost, a las 7 ya es fosc, y bones vacaciones a tothom.
3: Igualmente.
4: Y por favor, disfruteu-los amb bones vacances, en salut, il·lusió, felicitat i amb molta alegria i diversió.
3: Igualmente, Sebastián, gracias.
1: Licors Moeà. Artesania, família i qualitat des de 1890. Sempre al costat de les nostres tradicions.
2: Ha patrocinado este espacio.
1: Licors Moeà. Distribuidores de vinos, espirituosos, vermuts y fábrica de licores artesanales desde 1890. Al servicio y asesoramiento de hostelería, restauración y particulares en Mallorca. Teléfono 971-83-6038 y en www.moya.es. Hay decisiones en las que te juegas mucho. Para el cuidado de tu boca, confía en los cirujanos maxilofaciales de Clínica GBCOM, pioneros en Baleares con la nueva técnica de implantes subperiósticos. Somos referentes a nivel nacional en implantes cigomáticos, con posibilidad de tener tus dientes el mismo día sin ingreso hospitalario. Clínica GBCOM, líderes en Baleares. Visítanos en gbcom.es.
5: En Restaurante Bravo, la noche no se mira desde el burladero. Se entra al ruedo, tapas al centro, vinos, cócteles y música en directo los viernes y sábados noche. ¡Olé!
6: Restaurante Bravo, en Cap Vermell Gran Hotel. El arte de compartir.
7: ¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Buicercos le instala su piscina de fibra en 4 días. Anímese a instalar su piscina de fibra y le regalamos un limpiafondos. Visite nuestra web buicercos.com. Nos encontrará en Gremi Ferrers 16, Son Castelló. Distribuidor exclusivo de piscinas de fibra Mondepra. También amplio stock en piscinas de madera desmontables. Horario de 8 a 6.
8: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
9: Encuéntranos en beds.es.
10: Herrera Incope.
11: Estar informado.